Meitat brasilera i meitat anglesa, la banda de punk rock Fantasma debuta amb un àlbum de, homònim, ple de crítica social expressada amb molta acidesa, sarcasme i perspicàcia, i el caos toca la porta del món i allotjar per diversos senyals que ens bombardegen diàriament a les notícies i les converses, tot és irreversible. La ira i la frustració col·lectives d'un món sense futur alimenten el punk rock àcid i ferotge de Fantasma, el seu debut homònim. Anem a sentir d'aquest disc el tema titulat You Own Me a Fortune, Fantasma.

Molt bé, seguim aquí a tope amb Devil Train, una banda formada a Bangmer, una petita localitat del centre d'Alemanya, propera a Nuremberg, liderada per la vocalista i guitarrista Simmi, acompanyada d'Eiko a la rítmica, Basti al baix i Simon a la bateria. Ells es defineixen com una banda de high energy i el seu so és un híbrid entre el hard rock 60-70, el high energy dels 90 i el vintage rock, cosa que els emparenta amb bandes tan dispars com Honeymoon Disease, Spiders, Supersuckers, Orange Goblin o Cadàver. Van debutar el 2016 amb Devil Train, el que va seguir el 2019 Trouble Times i Sonic Fever el 2024. Anem a escoltar un dels temes que van servir de singles d'aquest, el seu darrer disc. Aquest Blame Me, Devil Train, bandaca.

0: ¿Te apetece una manzanilla?
1: No, nunca tomo fruta. Además, estoy de servicio. Esta noche tengo guardia.
2: Sonic Reducer, mai prenem fruita i menys de servei.
3: Spitfire Scream és un grup de Torrelles de Llobregat, format per Marc, Marcel, Maria i Bet. La seva música és una barreja de punk i high energy i rock and roll. Senzills, directes i agressius, temes addictes a la velocitat i l'adrenalina, que ens atrapen amb la seva potent interpretació vocal amb aclaparadores cançons plenes de força i energia creades per cremar escenaris, i jo els vaig veure fa relativament poc i puc corroborar-ho. Així que aprofito, ja que tinc el disc, el punxaré una altra vegada. Anem a sentir del seu últim treball, Reverend, el tema titulat City, Spitfire Scream. Otra banda.

Molt bé, seguim. Va arribant gent aquí, ara acabo d'arribar Pau Plans. Vale, vale, però això no és un, no és un pati d'un col·legi, això. Vale? Doncs bé, seguim. De la gèlida i volcànica Islàndia ens arriben Volcanova, un power trio que es podrien etiquetar com a stoner rock, amb un grup que tira d'esquenes i que veuen d'influències diverses com Caius, Corrosion of Conformity, Clutch, Sabbat, Fu Manchu o Mastodon. Es van formar el 2014 per iniciativa de Samuel Asgeirsson, el que li va unir Thorstein Arnarsson al baix i Dagur Atlansson a la bateria, tots de la mateixa zona. Van debutar el 2020 amb el potent Radical Waves, el que ha seguit el 2022 l'Adrenalytic Cosmic Bullshit, amb dos distribuïts pel segell de Sign Records. Anem a escoltar un tema del primer disc de Volcanova, el Radical Waves. Això es diu I'm Off, Volcanova.

0: No crec que Brian Setzer necessiti moltes presentacions, i és que ell és un artista que ha aconseguit reconeixement mundial tant al capdavant dels mítics Stray Cats, reis del neo-rockabilly, com a la seva arxiconeguda big band de Brian Setzer Orchestra. I en solitari també fa el seu. The Devil Always Collects és el seu penúltim treball al segell Surf Dog Records. Aquí veiem que el tio és un multiinstrumentista afamat, a part de, per descomptat, la guitarra. També li fot bastant bé el contrabaix i a la bateria, però també el baix elèctric, el piano, i toca un mogollon de coses. I aquí ho ha plasmat. Així que anem a sentir aquest The Devil Always Collects, el tema titulat Boys Rock, Boys Rock. Brian Setzer.
1: ¡Vamos!

0: Bobby, eres como el hijo que nunca he tenido. El hijo que tiene la misma edad que yo. Eres como un medio hijo, medio amigo. Amigo, un hijo amigo. No, no hables, solo lo empeorarías. No quiero llorar y mojar los pantalones.
1: Sonic Reducer.
2: Molt bé, continuem amb Stacy Crown, que és una banda formada a la ciutat alemanya de Colònia el 2014, amb un so clarament inspirat en la onada de rock escandinau que als 90 ens va portar bandes com Helicopters, Turbo Negro o Lucifer. Però no es queden en un mer cliché, donat la versatilitat dels diferents membres de la banda, recolzats pel prestigiós productor suec Ola Ersford, que va polir el seu so el seu primer LP, We Sound Electric, publicat el 2020. Uns quants anys després de donar-se a conèixer amb un EP homònim el 2014, on ja apuntaven maneres. A més d'un LP més, Second to None, Stacy Crown tenen també un parell d'EPs compartits amb The Empire Strikes i Christmas. Avui escoltarem el tema que donava títol al seu primer àlbum, We Sound Electric. Sonem Electric, coño, Stacy Crown.
3: Molt bé.

0: I anem ara amb The Strip, que són un grup de High Energy Aussie, però que semblen una banda de slash i rock del Sunship Strip Angelí. L'àlbum, un àlbum que fonamenta amb Screech la casta de la banda, però aquesta formació articulada al voltant del cantant i guitarrista Beck Taylor, l'aventura, van començar aquesta aventura el 2019 amb un LP homònim de 4 temes que havia sortit silenciosament el 2020. El seu primer àlbum d'estudi oficial dels Strip finalment surt a final dels 2022 i es titula Ain't No Crime to Rock and Roll, que és el disc que ens ocupa ara i del qual sentirem el tema titulat The Bitter End, The Strip.
1: Vamos pa allá.
2: Suena el eco.

Molt bé, iniciem el moment cover, una de les seccions, o de fet l'única secció fixa d'aquí del Sonic Reducer. I ho fem amb Torn Down Units, una veterana banda que prové de la zona d'Orangeville, a Ontario, i toca una mescla única de rock and roll, punk i surf. La banda continua vigent i va celebrar el seu 20è aniversari el 2018. Per celebrar-ho van publicar un disc, Hell from the Hills, que incluïa dues versions. Una la deixem per un altre dia, i la segona és una cover del clàssic de Misfits, Astro Zombies. Anem a escoltar-la. Torn Down Units, Astro Zombies. Molt bé!

Els Goldfinger són una banda estadounidenca de punk rock de Los Angeles, formada en 1994. En els seus primers anys, la banda va ser considerada un ambaixador essencial de la revitalització a mitjans de la dècada dels 90 de l'ska. No obstant això, el llançament d'Open Your Eyes i Disconnection Notice van veure la banda desfer-se de la major part d'aquesta i la seva influència de l'ska, i es van col·locar més en el gènere del punk rock en anys posteriors. Les cançons de Goldfinger han fet diverses aparicions en pel·lícules, totes de sèrie B. La seva versió de 99 Red Balloons del grup Nena apareix a les pel·lícules Not Another Teen Movie, Eurotrip, Our Lips Are Sealed i Rocket Power. Anem a sentir aquest tema, 99 Red Balloons, Goldfinger.

Molt bé, continuem amb una mica de stoner metal d'una banda ja extingida procedent de Carolina del Nord. Ells es deien The Seduction i la seva música es basava en una successió de riffs endimoniats recolzats amb una secció rítmica espectacular i un vocalista que donava la talla. Es podien rastrejar en ells influències de Red Funk, Queens of the Stone Age, Clutch i fins i tot Turbo Negro. El 2015 van publicar el seu primer llarga durada, You Cat Fire, 11 temes trepidants que es desenvolupaven en poc més de 50 minuts. El 2017 van publicar el seu disc pòstum, Bad Seas of Fertile Ground, ja, que ell mateix any van anunciar la seva dissolució. Anem a escoltar un dels temes del seu disc de debut, que es diu Wolf in the Night, The Seduction.

Molt bé, seguim amb Caroline and the Treats, que és o era, no estic segur, una banda noruega de punk rock alegre i ramonero encapçalada per l'exactriu porno Caroline Andersen. I és que resulta que aquesta noia un cop va esgotar tot el tema del negoci del cinema X, li va demanar al seu nòvio que li muntés una banda. Aquest, el Morten Henriksen, resulta que és una llegenda viva del punk noruec i líder del Jums Jums, i va poder complir els desitjos de la seva estimada. I aquesta és la gènesi de Caroline and the Treats, una banda, com deia, de punk rock alegre, festiu i sense complicacions, que sense oferir res de nou sempre fa de bon escoltar. A més, té l'al·licient morbós de la seva Caroline fent de la seva sobre l'escenari. Tenen publicats dos LPs, el primer Battle Over, que data del 2010, i el segon Saturday Night Rock and Roll de 2012. No sé què ha sigut de la seva carrera, perquè els hi vaig perdre la pista fa temps. Avui escoltarem un tema del seu primer disc, que es diu Token Up, Caroline and the Treats.

0: not for me.
1: Els Dirty Bastards són uns jovenets holandesos que ens van sorprendre gratament fa temps amb temes de furió rock and roll i bastanta mala hòstia. Doncs bé, van treure al seu moment un LP amb un tema més i en la mateixa ona que l'anterior. I encara que les millores van ser patents, les bases eren les mateixes: guitarres rockeres, cors cervecers i una veu potent. Està clar que al nord d'Europa es mama aquest tipus de música i les bandes que comencen tenen aquí on fixar-se per fer que es perpetuï aquest estil durant anys i anys i anys. Anem a sentir aquest disc que porta per nom Hard to Kill, el tema titulat Rip Your Hair Out. Dirty Bastards!

0: 100% real. Prométeme que nunca irás a Haití.
1: Te lo prometo, papá.
2: Grandes consejos de padres a hijos. Doncs bé, anem acabant. Ho fem ara amb uns habituals del programa, els enyorats Adam West, la banda de Washington amb el nom del Batman televisiu. És una banda ja desapareguda, dissolta el 2008, després de 17 anys de carrera, i amb un llegat que consta de 35 senzills de 7 polzades, un EP de 10 polzades, 5 LP i diversos discos compartits amb altres bandes. Des del Sonic Reducer sempre els hem reivindicat perquè era una banda collonuda, amb una explosiva barreja de garatge, punk i hard rock. De les seves cendres van sorgir la banda de Stoner Metal Borracho i la banda del vocalista Jack Starr amb The Delicious Fullness, amb un so més 60s. Però anem a recordar els Adam West. És un tema que ja hem posat en altres ocasions, però continuarem posant perquè és una banda que sempre hem reivindicat molt amb aquest programa, i ho farem tornant a escoltar un tema del seu llarga durada de 2005, un tema que es diu Power to the People, Adam fucking West.

0: Bueno, pues arribem així al final del Sonic Grouser d'avui. Donar les gràcies a tots els que no han pogut estar, com el Jordi. Jordi, una abraçada molt gran des d'aquí.
1: Oh, sí.
0: I els que han pogut Jordi. Estar, Arita, Pau, Loren... ¿Cómo te llamabas tú?
2: Miguelito.
0: Ay, Miguel, a Miguelito también.
3: Miguelín.
0: Bé, a veure, la mala notícia és que estarem unes setmanes sense poder-nos escoltar per temes logístics que ara no cal explicar aquí en antena. I dit això, pues avui li toca al Rafa acomiadar el programa. Vamos pa'lante, Rafa.
3: Pues m'acomiadaré amb una cançó que he punxat alguna vegada i que m'agrada moltíssim. És de Monster Magnet, és del seu famós àlbum Power Trip. I el tema es diu Your Lies Become You. I amb aquest tema us emplacem a quan tornem.
0: Que serà el més aviat possible, amics.
3: Exacte. Ens veiem, amics.
0: Vinga, una abraçada.

0: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Veus del passat.
2: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
3: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
2: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Genjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
4: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar, llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver la meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era un germà que jo me l'estimava molt.
2: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. van patir els estralls de les bombes que Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
1: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb mallons, tot per allà a terra.
2: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
3: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mare rere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
2: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Perich i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
5: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
6: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
5: Jo estava convidat al Mort del Porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
6: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
5: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
6: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivia amb nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, i esclar, no, ja van acudir.
2: Dijous 26, la Legió Còndor va tornar a bombardejar. Van morir 3 persones més. Ramon Massuet Renau, a la casa del ferrocarril de l'entrada del poble. Anna Baeza Santa Maria, al carrer Teresa Uller. I Gaietà Espriu Moruny, al carrer Baix. Sobre aquell dia, Carles Periques va deixar escrites les següents paraules a les seves notes.
3: Dia trist. 4 bombardeig. 2 al matí i 2 a la tarda. Marxen els arquers, marxen molta gent, quasi tot el poble. En el darrer bombardeig, una bomba a una casa del carrer ensorrada. Al matí ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
2: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
3: Esteve Perich recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
5: Quan érem a Cales Mandia, ja que s'havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, allà es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, totes. Es veia un resplendor des de lluny, però, bueno, tremendo, eh?
2: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

0: el preu. Una producció de Ràdio Televisió Cardedeu i guió de Ricard Ginjaume, amb el suport de la Diputació de Barcelona, Àrea de Presidència i del Museu Arxiu Tomàs Balvin.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 11.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 12.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.